0: Nos vamos.
1: ¿Hablas catalán?
2: Yo parlo també.
3: Sí?
1: ¿De català?
3: Sí, jo parlo també.
4: Molt bé, molt bé. Estupendo.
3: I parlo amb ells en Miami també.
5: Idiomas, querida.
1: En català?
3: En català, sí.
6: Si jo també sé català?
7: Sí, seguro.
8: Tomàs, de passar en català a la comida
9: por
8: de germà nostra.
10: Oye, por favor.
9: Sisplau,
10: por favor, de comida de menjar.
11: Nostra cultura és la que és, la del bar. Eh?